0: Por Hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dijous 1 d'octubre, primer dia d'octubre, i en lloc de l'estiu de Sant Miquel tenim alerta roja per pluges a partir d'esta vesprada a les 18 hores, a les 6 de la vesprada, i fins a les 2 de la matinada. Es podran acumular fins a 90 litres per metre quadrat en una hora. Hem passat de les alertes per altes temperatures a les de tempestes. Ara sí que podem dir que hem entrat de ple en la tardor. Per tant, ara les precaucions que s'han de prendre no són les d'hidratar-se i mantenir-se a l'ombra, sinó que ara directament passem a assegurar tendals, persianes i objectes en balcons i terrasses, evitar desplaçaments innecessaris, evitar zones baixes o amb risc d'inundació d'aigua, no travessar carrers inundats ni camins situats en zones de risc i, si s'ha de conduir, prioritzar carreteres principals o autovies i, sobretot important, modelar la velocitat. La qüestió és que una alerta que ens pilla a les portes de l'inici oficial de la Fira i Festes i ens porta tots de cap. Des d'ahir, per la vesprada, a Gandia ja es van tancar els poliesportius i el cementeri i es van suspendre les activitats a l'aire lliure, inclosa la Fira d'Atraccions, amb tot el desajust que això suposa. Com ho viuen els firers, per exemple, que van perdre tot un dia de treball. Després ho parlarem, eh? Però primer intentem aclarir un poc el tema de les alertes i les suspensions d'activitats. Per què es van suspendre les activitats a Gandia? Cosa que a altres pobles no va passar. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Perquè
2: la veritat és que és difícil de...
1: És difícil d'explicar.
2: És difícil d'explicar. El primer que hem de dir és que cada poble té la potestat, la llibertat de poder, de segons veig els avisos de meteorològics i del 112, de prendre una decisió. Hem de recordar que ací a Gandia ja el Consell Escolar va decidir que enguany, a partir d'aquest curs, es suspendria les classes quan hi haguera una alerta roja o una alerta taronja amb avís especial, que és el que va passar ahir es va decretar aquesta alerta taronja amb avís especial i per això es van suspendre les classes ja des de per avui de bon matí.
1: És alerta d'emergències.
2: Del 112.
1: Del 112, perquè a EMET no marcava ninguna alerta.
2: A EMET marcava alerta meteorològica a partir de les 2 de la vesprada.
1: De avui,
2: exacte. Aleshores, en principi, de cara a la ciutadania, el que veiem la gent mirava a EMET, mira a ese diu, no estem en alerta, per què se suspenen ahí les classes? Doncs pues ahí ja entra una qüestió burocràtica que és un poquet difícil d'explicar.
1: Clar, perquè és el que comentaves, a la gent li sorprèn que de tota la Safor només venir redre i Gandia haguen suspès avui pel matí les classes, perquè Tavernes recordem que les ha suspès però a partir de les 2 de la vesprada, que és quan entra esta alerta taronja de, segons a EMET. Però clar, els criteris com en cada poble són diferents, pues, això és el que ens porta a tots els ciutadans de cap, és un poc confús. Però bé, si sembla, Anna, les mesures de cara a demà, sí que tenim el tio de la porra i tot això, es prendran ara en el CECOPAL, que s'ha convocat ara per a les 12:30, però abans li hem furtat uns minutets a José Martínez Espasa, que és el comissari en cap de la policia local de Gandia, i el tenim ací. Comissari, molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Gràcies.
1: Conta'ns, perquè s'han pres aquestes mesures? Ahir, quan encara no estàvem en alerta, segons a EMET, sí que es van començar a suspendre activitats i a tancar els centres esportius, cementeris i tot.
3: Sí, la qüestió fonamental a l'hora de determinar les alertes meteorològiques és que la informació oficial procedís del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana a través del 112 i de les difusions que fa a través de les apps, Twitter i totes aquestes qüestions de comunicació. I això és l'organisme encarregat de la protecció civil i les emergències en la Comunitat Valenciana. A EMET, per la seva banda, que també és una informació pública i accessible per part de tot el món, es pot consultar informació i és un òrgan consultor i assessor de les administracions públiques, però no és un organisme decisor ni que tinguem que tindre en compte a l'hora de lo que és la competència en protecció civil i emergències que té la Generalitat Valenciana i els ajuntaments en la la part de preemergència, que és en la situació en la que estem. Per tant, claro, s'entremesclen les dues informacions i una persona pot arribar a pensar que la informació de la EMET és contradictòria a la de la Generalitat Valenciana, però el ben cert és que la Generalitat Valenciana va decretar ahir la preemergència en avís taronja a les 12:31 hores de migdia. Per tant, a partir de les 12:31 estava en vigor l'avís taronja i l'emergència, la preemergència, que es diu tècnicament, de cara, diguem, a lo que era la vesprada d'ahir. Per tant, eixa és l'hora que l'Ajuntament pren com a referència per a acte seguit convocar el FECOPAL i prendre les mesures que ja vam repetir en altres ocasions, que en alerta taronja anàvem a suspendre activitats a l'aire lliure per a evitar situacions de risc, sobretot a l'hora dels desplaçaments i activitats que es puguen produir a l'aire lliure i que es pogueren veure sorpreses per una situació de perill. Evidentment, no passa mai res fins que passa, i nosaltres hem de ser cautes i hem de tindre la precaució de que retirar uns entrenaments de xiquets, retirar i buidar un parc públic, que en Gandia no hi ha un només, n'hi ha diversos, requeriria d'unes hores que, si es sorprèn una emergència, una situació meteorològica adversa, no podríem abastir. Per tant, m'agradaria ser molt clar també a l'hora de que es prenen les decisions de que l'alerta de la Generalitat Valenciana estava adoptada des de les 12:31 i l'Ajuntament es reuneix a continuació a través del seu FECOPAL a les 2 de la vesprada i d'immediat adopta les mesures amb previsió i amb antelació. En el Consell Escolar Municipal de juny vaig tindre ocasió d'explicar a tot el professorat, a tota la comunitat educativa, la mesura relacionada en el tema de centres escolars. Estaven tots d'acord i van veure, en una manera més clara i, diguem, més transparent, que en avís taronja, en avís especial, es suspendrien les classes. I exactament això és el que vam adoptar ahir. Exactament això. Avís taronja, en un avís especial que entra mitja hora després, a les 13:40, de fet, tenim l'avís, que clar, jo ja no sé si això, diguem, és més públic o no és tan, però que no sé si arriba aquesta informació al públic, però eixes són les pautes que dirigeixen i regeixen l'actuació del FECOPAL i de l'Ajuntament de Gandia. I m'agradaria ser molt clar de que nosaltres el temps de reacció davant d'una emergència podria requerir d'una sèrie d'hores que una persona que estigui en perill no tindria. Per tant, m'agradaria ser molt clar a l'hora de demanar a la gent, a la ciutadania, que si es demanen previsió, després no es poden demanar reacció. O sigui, fa falta una previsió i una cautela. I jo trobo que això és el que ha fet l'Ajuntament de Gandia i evidentment, la nostra idea és mantindre-ho, no? Sobretot tenint en compte que la implicació de menors és, per a mi, destacada, no? I si n'hi ha xiquets en la fira o n'hi ha xiquets entrenant o el que siga, és fonamental que això es tinga en consideració, molt especial per damunt d'altres activitats.
2: Jo crec que, comentaves, i crec que ha sigut aquesta la qüestió, és que, clar, públicament, el que arriba a la ciutadania, els avisos del 112 i fins i tot en els que es van arribar a la premsa, parlaven únicament de avui, que avui començava aquest avís en alerta taronja.
3: Sí, però els documents escrits estan i tenen, diguem, la marca de l'hora, i els nostres avisos estan a les 12:31 i a les 13:40. I per això el FECOPAL a les 14 hores es reuneix ja en coneixement de la informació i adopta les mesures, diguem, de manera immediata, no? És un poc seguint els criteris que vam dir d'activitats a l'aire lliure, suspensió immediata, i els centres escolars, conforme es vam explicar a tot el professorat i que ho van veure d'una manera que era més fàcil per a ells també interpretar-ho i entendre-ho, la suspensió de les classes d'avui, que evidentment és una situació sobrevinguda. Ara no hi ha pluja, sí, això està clar, però tenint en compte que 1 d'octubre començaven les classes ja per la vesprada i tenint en compte també que centres que tenen jornada continuada tenen un menjador escolar i activitats extraescolars també fins les 4:30-5 de la vesprada, la pluja, qualsevol que hagi fet un seguiment de l'episodi, es pot donar compte que cabria la possibilitat que coincidira l'eixida de centres escolars amb l'inici d'una pluja, que pot ser intensa. Per tant, on està el dubte? No podem posar en perill la replegada dels xiquets o que es produeixi una situació de desplaçaments de pares cap als xiquets, mares amb els xiquets caminant o en vehicle o en moto o el que siga, i que comença a ploure d'una manera intensa. Això generaria un perill que no ens podem permetre. I de totes maneres, el Consell Escolar ho sabia i ells han sigut coneixedors i ho han interpretat correctament. Per tant, és a la ciutadania la que em dirigeix un poc per aquesta informació arribe, que jo trobo que, pues, que tots no són coneixedors d'esta informació i jo trobo que és important que la repetim i la insistim.
1: Clar, jo és que em poso ara en la pell de la ciutadania, com a ciutadana que soc, i clar, en la Safon hi ha 31 municipis i només un, que és Gandia, ha suspès les classes ara pel matí. Bueno, i Benirredrà era
2: també.
1: Clar, per això dic que
3: claro,
1: sorprèn,
3: però, Claro, però diguem els plans especials d'inundacions, bueno, els plans d'emergències en general, són un per cada municipi, per la idiosincràsia que té cada municipi. Si això no interessara fer-se, es faria comarcal o es faria provincial, com per exemple s'ha demanat alguna vegada que s'assumirà, diguem, la suspensió dels centres escolars a un nivell més supramunicipal, no? Que si suspengueren escoles, suspenguen. Però, claro, hi ha municipis que el seu nombre de centres, com és Gandia, que té un nombre elevat de centres, tots en zones inundables, excepte un, i per tant és una situació que és un perill per a tota la ciutat, a banda de la quantitat de gent que fa desplaçaments cap a la ciutat, és el que provoca que nosaltres tinguem que prendre la decisió pensant en Gandia, perquè el municipi del costat igual no té tants centres escolars i igual no té professorat que li ve de fins l'àrea metropolitana de València, no venen en cotxe fins ací a donar classe. I pares i mares lo mateix, hi ha gent del voltant que ve a Gandia. Igual això no és exactament igual en altres municipis. Per tant, cada un té que valorar la seva situació de perill. I evidentment, Gandia ja és una ciutat que té un tamany i un número de desplaçaments elevat que nosaltres hem de tenir en compte també a l'hora d'autobusos, de professorats, de pares i mares que venen de fora. I això és el que, diguem, genera que les nostres decisions tinguin que ser també el més cautes possibles.
1: Pues ara sí que ens ha quedat clar. José Martínez Espasa, comissari en cap de la policia local de Gandia, moltes gràcies per vindre a explicar-nos-ho. No li furtem més temps perquè se n'ha d'anar corrents al CECOPAL.
3: Gràcies per comunicar-ho també.
2: Gràcies.
1: Pues ahí hem escoltat a José Martínez Espasa. I Anna, a banda de tota aquesta situació de les alertes, de la suspensió de classes, d'activitats, de tot això que ens ocupa a Gandia, també tenim més notícies d'última hora, si ara s'ha fora.
2: Així és, i és que acabem de saber que la Guàrdia Civil ha detingut a 5 homes, 2 d'ells menors d'edat, per les agressions que es van cometre a 2 joves d'origen magrebí i senegalès el passat mes de setembre en Tavernes de la Vallina quan eren les festes patronals. Ampliarem després la informació, Celia.
1: Perfecte, Anna, moltes gràcies. Anem, si et sembla, a veure ara com està la situació a Voreta Mar.

0: I esta cançoneta que ens fa ballar a tots, ja sabem que és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia en la platja nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com està per allí avui la bandera?
1: Avui, igual que ayer, tenim una bandera brava en punts de retenció i corrent i una afluència molt poqueta, que avui ha sigut un dia pitjor, un 20%.
0: Clar, a més, esta, de cara a esta vesprada ja tenim, bueno, ara al migdia, a partir de les 2 ja tenim aquesta alerta taronja i després ja roja, així que suposo que esta vesprada, no sé si esteu, Esteu socorristes sí, per les vesprades?
1: Per ara seguim de vesprà, a no ser que mos diguen que per alerta roja mos hem d'anar, per ara continuarem vigilant així la platja.
0: Molt bé. Clar, si passa alerta taronja, suposa que la bandera serà roja, no, Òscar?
1: Sí, exacte. Sí, canviarem, només canviem d'estat, canviarem de bandera.
0: Molt bé. Òscar, moltíssimes gràcies per atendre's, com sempre. Gràcies, adeu.
1: Adeu.

0: Ja m'he escoltat dir a José Martínez Espasa, que s'havia d'anar corrents al CECOPAL, que s'ha convocat per ara a les 12:30, i per tant s'està produint ara mateix. Tenim a Daniel Ardiz allí a l'Ajuntament d'Enviat Especial. Dani, bona vesprada.
1: M'escoltes bé? Hola, molt bona vesprada, sí.
0: Hi ha novetats?
1: Novetats és que ha començat fa un parell de minuts la reunió del CECOPAL així en l'Ajuntament de Gandia, el Centre de Coordinació Operativa Local, que recordem reuneix els responsables de serveis essencials, és a dir, alcaldia, policia local, bombers, protecció civil, Creu Roja i serveis tècnics, tots baix una mateixa cadena de decisió, i és que són decisions importants les que s'han de prendre. Totalment. Perquè, com estem recordant, Cèlia, a partir de les 2 d'esta vesprada i fins a les 6, i més a vista taronja, a les 6 passarà, pujarà a vis roig i estarà fins a les 2 de la matinada. Però és que demà divendres, el tio de la porra, estarem en avís taronja fins a les 12 del migdia. Per tant, així n'hi ha, evidentment, de cara que és la protecció, la seguretat dels conductors, de la ciutadania, vindran a ser les mateixes mesures, no? Espais municipals tancats, però el gran problema és què fem, per exemple, demà, amb la concentració del tio de la porra de les 9 i també amb l'acte inaugural previst a mitjan vesprada, l'acte inaugural de la Fira i Festes de Gandia. Podem avançar perquè alguna font fidedigna m'ha dit que una de les propostes que estan posant-se o que van a posar-se damunt de la taula del CECOPAL és, que té, és una proposta amb molt de pes, és traslladar tant la concentració del tio de la porra al matí de dissabte i l'acte inaugural de la Fira i Festes a la vesprada de dissabte. Com dic, és una de les moltes probabilitats, però això sembla que té molta, molta força. I clar, ens podríem preguntar, però com dissabte si escoles estan tancats? Es barrejaria, ens diu esta mateixa font, el obrir els patis i aquest esforç de la comunitat educada de pares i mares de portar les criatures als patis per a que els tios de la porra dissabte pel matí els traguen. Com dic, Celia, és una proposta, però s'ha de debatre perquè són moltes parts implicades, però en la guia de recomanacions de la Generalitat cap als ajuntaments per a aquesta presa de decisions preventives davant fenòmens meteorològics adversos, com és el que tenim ara, un nivell roig, que és extraordinari, amb impactes molt greus o catastròfics, parla, per exemple, d'aquestes recomanacions, activitats que han de comportar mesures preventives. Diuen activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, proves esportives, espectacles, events musicals, festes populars i també les que es desenvolupen a cobert en interior de recintes o edificis, com puguen ser concerts o proves esportives. És a dir, està de moment tot en l'aire, però força la probabilitat, el plantejament, la proposta de traslladar la concentració del tio de la porra i l'acte inaugural a dissabte. De moment, jo continuaré pendent. S'ha convocat una roda de premsa a partir de les 13 hores, es calcula que ja haurà finalitzat el CECOPAL. Si voleu, ja en decisions preses, entrem en directe per a conèixer-les.
0: Perfecte, Dani. Tu ens demanes pas quan veges que ja n'hi ha més informació i nosaltres el donem. Moltes gràcies.
1: De res, fins ara.
0: Gràcies. Adéu.

0: Hi ha altres municipis que també han pres mesures quant a la suspensió, per exemple, de classes, és Tavernes de la Valldigna. Allí s'han suspès per a esta vesprada, a partir de les 2 del migdia, que és quan comença l'alerta en AEMET. Emilio Fonseca és el regidor de Seguretat Ciutadana de Tavernes. Regidor, bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal? Com estem?
0: Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. En el cas de Tavernes, quins són els criteris que s'han seguit? Per què a partir de les 2?
1: Sí, esta matí no hi havia ninguna alerta. Entonces, a partir de les 2 començava l'alerta taronja. Uh-huh. I després, ara han canviat les coses. Tenim una 13 copal, ara a les 2 del migdia, perquè ens han canviat l'alerta i a partir de les 6 de l'esprà l'alerta passa de taronja a roja.
0: Uh-huh. Sí.
1: Fins demà a les 12 del matí. Entonces, sí que es suspendran les classes, totes les activitats esportives a l'aire lliure. Va suspendre's tot en la població fins a demà a les 12 del matí. Demà tornarem a fer una 13 copal, a reunir-nos tots per a veure la situació, analitzar el que ha plogut i per a veure què fem a partir de demà a les 12.
0: Mm-hmm. Regidor, cal destacar que fa poc, el dia 11 de setembre, a la mateixa a Ràdio Gandia ho vam comptar, que es complien 3 dècades d'aquesta inundació que va patir la ciutat de Tavernes. Sí. No sé si vos remou un poquet que just en aquestes dates pues, ja comencen aquestes tempestes que poden provocar sí. Inundacions, clar.
1: La veritat que sí. Hem passat el bando tant pel poble com per la platja, i sempre recomanant aparcar en la part alta de Tavernes per a evitar sustos a la població.
0: Totalment. I en el cas de Tavernes, regidor, estan aquestes cases, no?, a la voreta de la mar i la platja, que cada vegada que hi ha tempestes tremolen, no?
1: Sí, la veritat és que sí, estem molt pendents també de la situació del mar, perquè el temporal ve de la platja. És de veres que estem molt, molt pendents, que està la policia local controlant tota la zona de la platja. Tenim diverses patrulles en platja i diverses en Tavernes. Mm-hmm. I la veritat és que a partir d'ara les 2 van entrar reforços i tot policials per a veure la situació com avança.
0: Mm-hmm. Molt bé, regidor, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Digues.
1: Estem demanant molta precaució a la ciutadania, evitar desplaçaments innecessaris i que seguisca la informació en els canals oficials, que no facin cas de bulos ni res.
0: Totalment.
1: I la veritat que tinguem molta precaució perquè no sabem com pot quedar este temporal.
0: Així és. Regidor, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Pues tornem la 1 i les 12 i 53 minuts quasi del migdia. S'acaba d'acabar ara mateix el CECOPAL, la reunió dels responsables en prendre decisions davant d'aquestes previsions meteorològiques. I Daniel Ardida el tenim allí. No sé si ens pots avançar alguna cosa ja, Dani. Bona vesprada.
1: Hola, Celia, molt bona vesprada. Efectivament, encara queden alguns agents de la policia local, Protecció Civil i Creu Roja, però ja han sigut responsables polítics municipals. Confirmat, el que avançàvem abans com una probabilitat amb força es confirma. Tant l'acte del tio de la porra, concentració i visita a escoles a través del pati, que ja està l'ordre donada perquè obriguin els patis demà, es trasllada tot l'acte tal qual, al dissabte, perquè pel matí els xiquets tinguin aquesta experiència amb el tio de la porra. I també es confirma que l'acte inaugural de la fira passa de divendres al dissabte, també per la vesprada. També s'han confirmat, s'han pogut avançar, que s'ha decidit que demà pel matí es torni a reunir el CECOPAL per actualitzar aquestes mesures, però el que vèiem abans com una probabilitat tan força es confirma. Acte tal qual, plaça Major i després els patis, es trasllada el dissabte pel matí i l'acte inaugural el dissabte a última hora de la vesprada.
0: Molt bé, Dani. Pues moltíssimes gràcies per esta informació d'ultimíssima hora. Després tornarem a connectar, no?
1: Sí, en uns minuts està previst que al voltant de la 1:10 compareguin en roda de premsa els responsables d'algunes àrees implicades per a donar ja més detalls del que ha donat així este CECOPAL. I ho connectarem en directe.
0: Perfecte, Dani. Moltíssimes gràcies. Una vegada més. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Ara ens anem directament a aquesta secció que fan vostès mateixos.
2: A quien corresponda.

0: por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: La 1:11 del migdia, ja acaba d'acabar-se el CECOPAL. Anem a escoltar a l'alcalde de Gandia en esta roda de premsa que tenim allí, el nostre Daniel Ardiz.
2: Un criteri que és fonamental, la seguretat dels nostres ciutadans, la seva protecció, l'anticipació i la garantia de presa de decisions en tot moment, garantint que s'evite el risc i el perill per als ciutadans i ciutadanes en moments extrems. De fet, avui, este mateix matí, s'ha produït el pas a avís i a alerta roja, tal com semblava previsible per les informacions que teníem ahir, i una vegada s'ha produït el pas a nivell roig, poc abans s'ha produït un avís també d'aquest alert que han rebut tots els ciutadans i ciutadanes en previsió d'unes hores que seran complicades. Nosaltres sempre prenem totes les decisions amb dades, però sobretot les prenem amb la garantia d'anticipació i de respostes als ciutadans i a les ciutadanes. I ahir la informació que teníem era la mateixa d'avui, d'un escenari de pluges que pot ser complicat, advers des de luego en les pròximes hores, però la policia local ens va traslladar el risc que en una ciutat que concentra un volum molt elevat d'escolars de totes les etapes educatives, no sols de la seva mobilitat en circumstàncies possiblement complicades, també d'unes eixides de col·legis que en les previsions d'horatge i de pluja que teníem ahir hagueren pogut ser molt complicades, adverses per als alumnes, les mares i pares i per a tota la comunitat educativa. Afortunadament, això no està en les nostres mans. Afortunadament, avui aquestes previsions de pluja forta fins al moment no s'estan complint en les eixides dels col·legis, però hem de tindre en compte que avui és el primer dia de jornada lectiva completa, sense jornada reduïda d'estiu, amb la qual cosa havíem d'extremar les precaucions per a no prendre decisions precipitades i sobretot per a no prendre decisions ja amb l'avís roig damunt de la taula, sinó prendre-les abans. I això és el que motiva sempre la presa de decisions d'este govern municipal amb la màxima claredat i amb la màxima garantia de protecció i de prevenció anticipadament, no després, dels nostres ciutadans i ciutadanes, especialment d'algo tan concret i amb una intendència tan complexa que tots els dies genera un flux de mobilitat que no solament involucra la nostra ciutat, també ho fa a la resta de la comarca i de comarques veïnes que es desplacen fins a una capital com Gandia per a la seva jornada lectiva i per a la seva jornada educativa. Per al dia d'avui i amb les mesures de nivell i d'alerta roja, tant d'AEMET com de l'U2, el CECOPAL ha prorrogat les mesures que ja estaven establertes ahir, que eren el tancament de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, el tancament del cementeri municipal, la restricció de determinades activitats, les mesures que se solen prendre en la contingència d'una alerta taronja, reforçada en aquest cas per un avís especial, però com que hem escalat a nivell roig, el que hem decretat són les alertes homogènies per a aquest tipus d'alerta. Tancar totes les instal·lacions municipals amb vigència en el moment en què entra en vigor l'alerta roja, mantindre el tancament acordat ja en el dia d'ahir i llançar les recomanacions que sempre, des del CECOPAL i des de l'Ajuntament de Gandia, sempre per als canals oficials, ens trasllada el 112 i AEMET, que són les de previndre en tot moment la seguretat dels ciutadans i ciutadanes i de que se tinga cura de les mesures de prevenció i de precaució que és necessari tindre en compte sempre que hi ha un nivell d'alerta roja. Però és que, a més, el nivell d'alerta roja se produeix a escasses hores de l'inici de la Fira i Festes, amb una incertesa que també teníem ahir, que era que no sabíem en quin moment s'iniciaria, en quin moment de la jornada s'iniciaria el pic més important de pluja. Sabíem que venien hores adverses, però hi havia una incertesa i així se'ns va traslladar per tots els estaments oficials respecte a quan començaria el pic més intens de la pluja. És evident que fins al moment no s'ha produït, però és evident també que venen per davant hores adverses, amb la qual cosa, amb un nivell roig d'alerta, les mesures se mantenen per al dia de demà, les mesures de tancament, de restriccions i, per suposar, de suspensió de la jornada lectiva se mantenen per al dia de demà, que, a més, seria el dia d'inici de la pròpia Fira i Festes. I això ens obliga també a anticipar-nos. Amb la qual cosa, és de veres que hi ha una previsió de desescalada a partir de les primeres hores de demà, que és més evident a partir del migdia, però no és menys cert que la intendència meteorològica i el nivell roig d'alerta està afectant ja la programació de la Fira i Festes. Entre d'altres coses, perquè el muntatge de la Fira no se pot produir en tot allò que té a veure en component elèctric i perquè anticipadament hem de prendre decisions respecte a preventius, a la mobilitat i els desplaçaments que se puguen produir en les pròximes hores, i això condiciona, evidentment, el muntatge de la pròpia fira. En previsió de que demà pugui haver una nova etapa de desescalada de les alertes, el CECOPAL se tornarà a reunir passat el migdia per a estudiar les noves mesures i l'evolució de la programació. Però creiem que hem de prendre decisions anticipadament, igual que vam fer en la jornada d'ahir, per a que tot el món se pugui organitzar, amb una altra premissa també molt important, que és que, igual que ens hem de fer càrrec de la contingència de l'alerta, igual que hem de reaccionar a les mesures de l'alerta, també, si les mesures de l'alerta ho permetixen i si desescalem en els nivells d'avisos d'AEMET i d'alerta de l'112, els ciutadans i ciutadanes, els xiquets i xiquetes, puguen disfrutar de la seva fira i festes. Insistisc, sempre que els nivells d'alerta ho permeten i sempre que els estaments oficials i el propi CECOPAL, a partir de les seues recomanacions i dels seus avisos, aixina en seu decreten. Amb la qual cosa, amb la voluntat de que tot el món puga disfrutar de la fira i festes, que no se perda la màgia de la fira i festes, hem cregut convenient des del CECOPAL que el Tio de la Porra passi a celebrar-se en la jornada del dissabte. El Tio de la Porra eixirà el dissabte en el mateix horari previst, a les 9 del matí de l'Ajuntament de Gandia, se concentraran així les bandes, i anirà a tots els centres educatius. Després les regidores explicaran la intendència, però jo vull agrair enormement als centres educatius i a la regidoria d'Educació el seu treball a destall, planificant una nova jornada de Tio de la Porra per a encetar en plenitud la fira i festes a partir del dissabte al matí. L'horari d'arribada a cada centre educatiu serà el que ja se va acordar amb els propis centres des del Departament de Cultura i de Festes. L'organització, els serveis preventius i els serveis policials se mantenen per a cobrir en la jornada del dissabte el Tio de la Porra i poder començar en la concentració de bandes el propi dissabte i fer que el Tio de la Porra, si els nivells d'alerta van tal i com està previst que vagin, si hi ha canvis els tornaríem a abordar, però segons el que se'ns ha traslladat des de l'112, des de tots els estaments, segons el que tenim també per els nostres propis informes i per les previsions que se'ns trasllada, és possible que la jornada de dissabte siga molt més tranquil·la, amb la qual cosa ja puguem parlar de viure en plenitud les nostres festes patronals i de celebrar la nostra fira. El Tio de la Porra tornaria a l'Ajuntament de Gandia passat el migdia, horari habitual, per a fer la concentració tradicional de bandes, això quant al dissabte de matí, i l'espectacle inaugural de la Fira i Festes, que anava a ser demà per la vesprada i que té un component primer de muntatge previ i després pirotècnic també, passa a ser el dissabte, a la mateixa hora en què estava previst, de divendres a dissabte a les 8:30 de la vesprada. Se reubicarà les activitats que s'ha de reubicar, les del matí de demà divendres, absolutament totes, i les de la vesprada parla específicament de la plaça del Mosset, del recinte firal, dels espectacles de carrer i de les activitats de la Casa de la Marquesa, estarà en funció de com vaig el dia de demà. Si demà som capaços de desescalar en les mesures d'alerta, aquestes activitats se produirien en, bueno, el trasbals lògic, però en la certa normalitat del dia, i si no, a migdia de demà decretaríem la seva suspensió i la seva reubicació en el temps. El que també se reubica en el temps és, en prevenció de com vaig el dia de demà, la festa per a les persones més joves, la festa Breix, que passarà al pont d'octubre. Se celebrarà en un dia encara a determinar, a convindre, però se celebrarà en el pont d'octubre. En principi, el que tenim són dos escenaris molt distints, unes hores que són estes, que són adverses. Recomanem la màxima cura i atenció a tots els ciutadans, evidentment a informar-se per els canals oficials, per l'Ajuntament de Gandia i el 112, i seguir les indicacions de totes les autoritats al càrrec de l'emergència. Se'ns ha recomanat la màxima precaució en aquest episodi de pluges, com sempre fem i garantim des de la ciutat de Gandia. I després hi hauria un escenari distint, alternatiu, que és el de la jornada de demà divendres. Una vegada acaba el nivell d'alerta roja, si les coses van com van, que insistisc, tot està condicionat a l'evolució d'aixes alertes, ja que les coses se puguen produir d'una manera distinta, però per el que sembla els nivells d'alerta demà anirien desescalant, anirien a menys progressivament, i això ja ens permetria prendre decisions distintes. En funció de com vaig al nivell d'alerta, anirem obrint el que són les activitats de fira i festes, però queda descartat absolutament demà de matí la celebració de ninguna activitat, perquè les previsions són d'una nit molt complicada i d'unes primeres hores de demà amb possibles pics intensos de pluja. Així són almenys les previsions que se'ns trasllada des de tots els estaments oficials. A partir de dissabte, pues haurem de veure la previsió de l'oratge, sembla que serà més favorable, però si així fora, si la previsió fora més favorable, tota la resta de la Fira i Festes se desenvoluparia en plena normalitat, amb la plena garantia de viure-la intensament de tots els ciutadans i de tots els nostres visitants. Això és el que jo vos puc traslladar a hores d'ara. Aixes són les determinacions que ha pres el CECOPAL, a més d'evidentment mantindre fins al dia de demà, almenys fins a la jornada de demà, totes les mesures que ja estan vigents des d'ahir, reforçades amb el nivell roig que ens obliga a persistir en el tancament de les instal·lacions municipals i a la plena garantia d'estar al càrrec de tots els dispositius i preventius que estan activats des del mateix moment de l'activació de l'emergència per alerta taronja, reforçada en este cas per avís especial. Jo quedé al càrrec del que les regidores vulguin considerar. No sé si ja...
3: Bueno, bon dia, moltes gràcies. Per la meva banda, en primer lloc, vull donar les gràcies a les famílies que avui, malauradament, un dia més han tingut que fer un esforç per conciliar i quedar-se en esos xiquets i xiquetes sense poder acudir a centres.
4: Pues ahí teníem a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que ha donat tota l'explicació. Per tant, això, demà de matí, tot suspès, i al migdia es confirmarà si continuen endavant aquestes activitats de cara a la vesprada nit o si definitivament se suspèn tota activitat per a demà i el dissabte es reprèn tot. Així que estarem pendents de com evoluciona l'oratge i també esta organització de Fira i Festes.
0: Hoy por hoy Gandia, con Celia Chulia.
5: ¿Otra vez el camión fallando?
6: ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Compra un Top Just de MAN.
5: ¿Top Just? ¿De verdad es top?
6: Claro, camiones revisados en taller oficial MAN y con garantías de hasta 24 meses. MAN Top Just, en Balsur Truck, Palma de Gandía. Grupo Share Truck, movemos lo que importa.
7: Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores. Con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Joan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
8: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
7: Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en mujeres sexualmente activas y varones. Población LGTBIQ+, y población HSH. Técnica PCR con resultados precisos y rápidos en 90 minutos. Visítanos en calle Mayor 18, Gandía. Ginecóloga doctora Concha Escrivá. Teléfono 96-287-1441 o en ginegandía.com. Siempre en vanguardia.
9: Gandía se prepara para la Fira y Festes. En Autoalmenar ya estamos de celebración, porque tenemos el Hyundai Tucson M-Line por solo 31.500 euros financiando. Así que ya sabes, te esperamos en Hyundai Autoalmenar Gandía, Gran Vía Castell de Bairén 5. ¡Che, corre! Que esta oferta no espera a que acabe la Fira.

0: I si ara les portes de la Fira i Festes estimen alerta roja, a molts els vindrà al cap el fatídic 2012 on el famós Turbonado, que va fer molt de mal a la Fira d'Atraccions, ens va deixar aquella imatge de la Nòria, per exemple, trencada, un desastre. Però en realitat, aquesta paraula de Turbonado no existeix. Va ser una paraula que va néixer d'una confusió. Què és el que va passar en aquestes dates l'any 2012 i d'on ve la paraula Turbonado? Doncs ho explica Juan Beneito, que és meteoròleg d'Inforage. Juan, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns, què és el que va passar en 2012? Sí. Era aquell famós Turbonado, no?
1: Sí, el que va passar és que, bueno, nosaltres, l'alcalde en aquell moment, que era Arturo, li vam explicar que pues, bueno, va arribar una línia molt inestable pel sud des d'Alacant, i just quan va arribar a prop de la Safor, davant de Gandia, es va formar una línia de tronades. I aquesta línia de tronades es defineix com a línia de turbonada. Llavors, l'origen de la paraula és turbonada, que això és la correcta, que és una línia de tronades fortes, vale, i organitzades. Una d'elles es va dirigir a Gandia i el que va passar és que, com es va alimentar més en els vents marítims, va formar dins d'aquesta tronada un tornado. Però, esclar, l'alcalde va confondre en el moment que li ho vam explicar, turbonada en tornado, potser va fer un xicotet lío i va dir turbonado. Això és l'origen de la paraula.
0: Segurament li ho vau explicar a escassos minuts, no?, d'entrar a alguna roda de premsa o alguna cosa d'això,
1: sí,
0: no? Clar, ens passa a vegades.
1: I és molt fàcil, hasta jo mateix o qualquera, si vas molt ràpid, de moment, com diu les dues paraules molt prop, acabes confonent i la dius sense voler.
0: Totalment. Però, en definitiva, això va passar, esta línia de tronades fortes i organitzades, que es diu la turbonada, no?, que va derivar al final,
1: sí,
0: en un tornado que va destrossar algunes de les atraccions de la Fira i Festes.
1: Correcte.
0: Del 2012.
1: I com a curiositat,
0: sí,
1: en aquesta tronada,
0: sí,
1: el primer que va haver és una mànega marina. Tant,
0: vale.
1: Primer era com un tornado d'aigua, però en el moment en què toca terra es diu tornado. Quan,
0: vale,
1: està en la mar es diu mànega marina i quan toca terra es passa a ser tornado.
0: I és habitual que una mànega marina acabi en tornado? O
1: no és molt habitual, perquè fa falta molta energia, perquè en el moment en què toca terra es desestabilitza. La mar està com molt estable, perquè l'aigua del mar normalment és més regular, doncs més recteta, per dir-ho d'alguna manera, i quan arriba a la superfície, com ja comença a haver relleu, edificis, el sol desfer molt ràpid. I aguanta un tornado fort ja dins de terra, és difícil si ve des d'una mànega marina des de la mar.
0: I
1: no és molt habitual.
0: I aquell any va passar, eh?
1: Efectivament.
0: Que fort. Clar, les previsions per a esta Fira i Festes no són bones, ja ho estem contant al llarg del programa,
1: sí,
0: però cap la possibilitat que passi algo d'això?
1: Poguera ser que puguem tornar a veure alguna mànega marina, efectivament, que entri i formi algun tornado és molt difícil, són condicions molt, molt específiques, que la possibilitat és mínima, però no es pot descartar mai, en principi no hauria de passar, simplement... En la mar és molt fàcil que a la mínima inestabilitat es vesga alguna mànega marina. I la previsió un poquetet per comentar-te com anirà avui i demà, més concretament, és que, per això, al llarg de la vesprada comença a entrar la inestabilitat. De fet, ja comencem a veure algun xicotet ruixadet per la Corberana, en alguna zona de muntanya, i està, diguem que està començant a entrar el vent marítim carregat d'humitat. I ja de vesprada, en avançar les hores, pot ser que ja comença a haver algun ruixadet per la zona, i serà, sobretot, entrada la nit i primeres hores de la matinada, quan, just en Gandia, estic al moment més inestable i el vent es concentra i puguem tindre alguna tornada prou forta, com t'ho dic, alguna mànega marina per la mar, que es puga veure, perquè hi haurà molta inestabilitat, també prou llams, a lo millor, per la zona, i després, durant la matinada, sobretot, aquestes primeres hores serà el moment més inestable, posteriorment es retirarà ràpidament, i durant el dia de demà, la resta del dia de demà, pot ser que de forma puntual algun ruixa pugui acabar apareguent. No es pot descartar que tingui un poquitiu d'intensitat, però res en comparació a lo que pot fer al final de la nit i primeres hores de la matinada, que és el moment crític que pot caure molta pluja en poc de temps. Però, en principi, l'episodi més important i que pot tindre un poc de perill serà més breu.
0: Vale. O sigui que per a les pròximes hores ací en Gandia i en la Safor, que és el que nosaltres ens compet com a emissora de Radio Gandia,
1: sí,
0: serà més o menys tranquil cap a la nit, hasta la nit, vull dir.
1: Abans ja pot haver algun ruixadet amb alguna d'intensitat, perquè serà tot molt, molt dispers de vespre, estarà poquet a poquet organitzant-se. Però serà aleshores importants que la pluja sigui més constant, molt fort, amb tronades, sobretot més al final de la nit, conforme vaig entrant la nit, i primeres hores de la matinada, que ahí serà quan puga arrear més fort encara. Després es retiraria durant la matinada, la segona part de la matinada ja es retiraria, i durant el dia demà podria quedar algun ruixader puntual. En principi no es veu més d'això. Pot ser que reactivi algo de forma molt, molt puntual, però el més preocupant és això, final de la nit i primeres hores de la matinada.
0: Vale. I de cara al cap de setmana, Juan, tenim ja més informació?
1: Sí, sembla que la cosa es tranquil·litza prou respecte a el que anem a tindre ara les pròximes hores. Sí que és de veure que el que t'ha comentat, la matinada de dissabte encara podria haver algun ruixader per ahí pegant voltes, perquè encara tindríem vent marítim, i després de la resta del dissabte pareix que això ruixadeig o algun nucli més convectiu d'alguna xiqueta de tornada es quedaria a l'interior de vesprada si hi ha un poc el sol. En zones de litoral, de la Safor, o més en tota la comarca de la Safor, en principi, llevat algun plugin que entra de la mar, no deuria haver molta cosa més el dissabte. Sí que el diumenge es veu algun ruixa de més, però jo dic que és tot molt més residual. Dissabte, més poqueta cosa, llevat de la matinada si entra algun nucli, i diumenge, a lo millor, hi ha algun ruixa de més. Però en principi no es veu molta més cosa d'això. A lo millor, el suficient per a escriure alguna cosa puntual, però no res comparat amb pluja constant, ni res, serà coses molt, molt esporàdiques, dèbil. Dissabte, el diumenge, a lo millor, algun ruixa de més. No pareix que hi hagi molta més cosa, i així i tot, doncs, encara queda un poquetet, d'ací el dissabte o diumenge encara pot haver alguna modificació, però bueno, la tendència és que ja pinta un poc millor que fa uns dies.
0: Vale, vale. O sigui que fa uns dies teníem previsions cap al cap de setmana que eren pitjors que les que tenim ara. Pareix que s'ha avançat un poc la tempesta, pot ser?
1: No, simplement el vent marítim tan important que anava a afectar a lo millor un poc més, no entra tan fort i es queda més dins la mà, entonces es queda un poquet més tranquil per així.
0: Vale, o sigui que el vent ens ha ajudat.
1: Correcte, perquè en general no tenim molt d'aire fred, que com a lo millor el fa dos anys la dana que van tindre 29 d'octubre, que hi havia molt d'aire fred, doncs la cosa era molt perillosa. Claro. Esta volta amb un mínim aire fred i el mar calent i un poc de vent marítim ja tenim aquesta situació difícil. Si havíem tingut molt més d'aire fred, hauria sigut tot molt més complicat. Llavors, a la mínima ja, com el mar és tan calent i les temperatures són tan altes, a la mínima que ve un poquet de vent marítim ja podem tindre lío, com està passant en aquestes pròximes hores.
0: Vale. Pues bueno, pel moment, precaució de cara a esta vesprada, sobretot esta nit i a la matinada, i demà esperem que ja s'arreglen les coses de cara a cap de setmana també. Juan, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, que vagi bé.
0: Més. Gràcies. Adéu.
1: Adéu.
2: Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos unidades limitadas de Audi listos para ti con entrega inmediata. Descúbrelas en Motor Pacífico Alcoy, Alzira, Gandía, Ontinyent y Xàtiva o en motorpacificoaudi.com.
3: Este otoño todo pasa en Plaza Mayor Gandía. Descubre las últimas tendencias en nuestras tiendas. Disfruta de tus marcas favoritas y encuentra todo lo que necesitas para esta nueva temporada. Y después sigue disfrutando. Restauración para todos los gustos, bolera, cine y mucho ocio para compartir. Este otoño, ven, compra, disfruta y vive la experiencia. Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Tu plan empieza aquí.
2: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig. Gandía se prepara para la Fira y Festes. En Auto Almenar ya estamos de celebración, porque tenemos el Hyundai Tucson M-Line por solo 31.500 € financiando. Así que ya sabes, te esperamos en Hyundai Auto Almenar Gandía, Gran Vía Castell de Bairén 5. ¡Che, corre! Que esta oferta no espera a que acabe la fira.
4: Llega la gran noche de feria. 2 de octubre, desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la madrugada, Avenida República Argentina, aterriza la fiesta Breche, la más linda del mundo. Breche es mucho más que una fiesta, es música, alegría.

0: de una gran noche de feria. La gran noche de esta feria, el 2 de octubre, se llama Bresh, con entrada gratuita. Colabora Grupo Radio Gandía.
1: Agricultor. En Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
2: Clínica Vitaldent Gandía se renueva con nuevas instalaciones, última tecnología y el mismo equipo de siempre. Mejoramos para dar la mejor atención a tu salud bucodental. La clínica de referencia en esta ciudad te espera en Paseo Germanías 45 o en el teléfono 96-296-5533. Reserva ya tu primera visita totalmente gratuita.
3: Pues anem arribant a este final del programa, des d'avui per avui Gandia. Clar, el seu seria pues, començar en la musiqueta de l'agenda cultural, però clar, com està tot en l'aire, què es farà, què no es farà, i a més que esta vesprada ens ve pluja en principi, estem en alerta roig a partir de les 6 de la vesprada, recordem, i en alerta taronja a partir de ja, en 5 minuts, a partir de les 2 del migdia que arribem a esta alerta taronja. Per tant, en lloc de repassar aquesta agenda cultural, pues farem un repàs per totes les mesures que s'han pres, els canvis en esta programació de fira i festes que tenim, i tot això que us sap millor és Daniel Ardit, perquè és el que ha estat allí. Dani, bona vesprada de nou.
4: Hola, Celia, hola de nou. Doncs bé, sí, bueno, avançàvem, no?, aquest titular d'aquests grans moments de que havien de viure demà. No els viurem demà, però sí dissabte. Disfrutarem una cosa amb la concentració i posterior distribució de les bandes del Tio de la Porra per als col·les. Passarà dissabte en el mateix horari, tant de la concentració a la plaça de l'Ajuntament com l'eixida, els horaris de visita, d'arribada als diferents col·les. No entren a l'aula, es quedan en el pati perquè la comunitat educativa ha fet un esforç. La regidora d'Educació, Estesa Pena, en aquesta roda de premsa després del CECOPAL, ha agraït tant als pares i mares com a la comunitat educativa l'esforç i el fet d'obrir els patis, perquè això suposa que les persones encarregades de la seguretat de l'alumnat no estan, i tota aquesta responsabilitat recau en els pares i mares que poden entrar al pati acompanyant els seus fills o filles. Això, el Tio de la Porra, digues.
3: Per tant, clar, els professors i professores aniran, els mestres i mestres, en este cas, als col·les, el dissabte al matí o no?
4: No, aniran en suficients. No sé si el conserge, ahir no hem preguntat qui obrirà les portes, qui té les coses, però
3: hauria la persona encarregada... Els responsables són els pares i mares.
4: Sí, sí, sí. Anirà la persona encarregada d'obrir els patis. Així és que podem dir que no ho escoltarem demà, però sí, escoltarem dissabte esta música. Gandia, és molta Gandia. Què? Que m'ha de quedar jo sense les bandes del Tio de la Porra?
3: Ni pensar-ho.
4: No, ni bandes no pot ser. Anem dissabte amb l'esforç, com dèiem, de tota la comunitat educativa. Bueno, important, ese és un canvi. Estarem, i bueno, també nosaltres hem de refer les nostres agendes, perquè estarem dissabte també en directe fent aquesta concentració del Tio de la Porra en Telesafor. L'altre canvi importantíssim, l'acte inaugural, que també suposa un espectacle pirotècnico musical a l'aire lliure. Clar, és molt perillós en una alerta roja. Es passa a la mateixa hora. Crec que és 8:30 del... Sí, 8:30 el dissabte. Mateixa hora, el mateix espectacle. I, bueno, l'alcalde ha comentat, també és importantíssim, que s'han de reubicar, ajornar, refer. De fet, ara intentàvem contactar amb el Departament de Cultura i és que estaran a tope de feina, no, lo següent, per a redistribuir. Perquè, clar, la pregunta era, si s'emporteu al dissabte el Tio de la Porra, que és tot el matí, s'emporteu a l'acte inaugural, què passa amb el que estava ja previst per a dissabte?
3: Clar.
4: Tu te fas aquesta pregunta, que sí?
3: Sí.
4: Pues la resposta la donava el propi alcalde en aquesta roda de premsa.
5: afectarà, és possible que algun horari, això haurem de veure-ho, i està a la web de l'Ajuntament de Gandia per a informar a temps complet de tota la reubicació d'espais i de programació. Afectarà, és possible, també a la ubicació d'algunes activitats que s'hagin de moure de lloc, perquè també al tindre més activitats tenim els espais més condicionats. El que sí que podem dir és que anem a reprogramar la major part de les activitats, si no totes, o bé ara, o bé com la festa breix en els pròxims dies, que els ciutadans i ciutadanes tinguin la garantia, i això és gràcies a l'esforç del Departament de Cultura i de tots els departaments de l'Ajuntament, tinguin la garantia de que se va a poder viure quan les alertes ho permeten, la fira i festes. I si això passa per reprogramar, concentrar i ocupar més espais, ho farem. És un esforç molt major, però l'assumim.
4: Bueno, ahí estaba el alcalde de Gandia. En el poquet es que queda recordar important, demà divendres, com que l'alerta passa, està, ara anem a roja, no? Però després sí. Passarem a continuar la taronja fins a migdia de demà. Per tant, sí. L'alcalde ja ha dit que demà divendres no es farà cap acte previst en la fira de festes pel matí. I la reunió del CECOPAL, que ja ha anunciat a partir de les 12, coincidirà amb la finalització. Es desactiva aquesta alerta taronja, per tant, demà és borrón i cuenta nueva. A partir d'ahí, segons, perquè es parla d'una desescalada, no? De avisos del 112, si es dona en ese decopal que coincidís, pues ens posarem al dia.
3: Molt bé, o sea que de moment, esta vesprada i demà, tot suspès.
4: Tot suspès.
3: Demà de matí.
4: Demà de matí. Demà de matí.
3: I després, a partir de les 2 del migdia, que se celebra este CECOPAL, no?
4: 12, a partir de migdia, de les 2 del migdia, coincidint amb la finalització de l'alerta.
3: I es veurà si els actes de la vesprada i nit i dels
4: altres... Pues mira, ja fa solet, ja no n'hi ha núvols, pues obrim totes les portes de la Fira i Festes de Gandia. Que la cosa està lleganyosa, pues tindrà que continuar treballant.
3: Lleganyosa?
4: Sí, el temps, oratge.
3: Vale.
4: Lògicament parlant.
3: Dani, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació, com sempre, superben explicaeta.
4: Més que és molta la gent que li afecta.
3: Que s'ho pregunta, clar que sí. Però amb això i amb els tambors del tio de la porra, anem acomiadant este Hoy por Hoy Gandia. En 17 minuts, l'actualitat comarcal, com sempre, en hora 14, esta vesprada a les 7:20, La Ventana, estarem pendents d'este horatge, d'esta alerta roja, amb el nostre company Enrique Bodí.
4: Que ja ve, tio de la porra.
3: Ja ve. Jo m'acomiade. Si ve ell, jo m'acomiade. Gràcies per estar ahí. Si voleu, pues demà ens retrobem, com sempre, a la mateixa hora, a les 12:20, sí, en Hoy por Hoy Gandia. Fins demà.
0: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
6: Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora, tras sonar los avisos en los móviles, Tarragona, Castellón y la provincia de Valencia se preparan para una tarde que puede ser muy, muy complicada porque se anuncian fuertes lluvias allí. Así caía esta mañana en Tarragona, aviso naranja que va a pasar a aviso rojo a las 6 de la tarde. Las autoridades han pedido esta vez sí que se eviten los desplazamientos por carretera, se suspenden también las clases. Jordi Carbó, te pregunto, ¿qué zonas y en qué momento vamos a asistir a lo peor? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. La idea general es que en la mitad este de la península, en prácticamente cualquier punto, se formarán tormentas, muchas con granizo y lluvia torrencial, pero es esa área que tú concretabas más, entre Tarragona, Castellón, Valencia, incluso puntos de Teruel y Cuenca, donde no solo las tormentas van a ser con lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento, sino que estas vendrán marcadas por la persistencia. De hecho, tendremos dos episodios de tormenta, uno a partir de las 6 hasta la medianoche y después otro hasta bien entrada la madrugada, y en este caso es lo que puede producir más problemas, porque serían acumulaciones, insistimos, entre Tarragona, Valencia y Castellón, que podrían superar los 250 litros por metro cuadrado.
7: Ahí media ampliamos y nos acercamos a la Comunidad Valenciana, donde hoy sí, con muchas horas de antelación, pues han sonado las alertas en los móviles. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, responde a la noticia destapada esta mañana por la SER y confirma que hay ya varias denuncias que están siendo investigadas tras las presuntas torturas a migrantes. Hoy nosotros hemos avanzado que militares y la Guardia Civil han expulsado ilegalmente a un menor que llevaba en Ceuta 2 años y que estaba tutelado, es decir, que ya vivía en España bajo la tutela del gobierno de la ciudad autónoma. Sira Rego.
9: A mí me preocupa cualquier vulneración de derechos fundamentales y mucho más si es a un menor, por supuesto. Me consta que hay una serie de denuncias que ya han llegado, ya se están investigando y cuando quede acreditado, o sea, en caso de que quede acreditado, lógicamente tiene que haber consecuencias.
7: Y se ha confirmado que los Reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, una fecha nada casual en un contexto que luego vamos a analizar con María Manjabacas. En el terreno político, esta mañana el gobierno ha destapado la lista de sus conversaciones con Ceuta para desmentir lo que decía ayer el presidente ceutí Vivas, que aseguraba en sede judicial que intentó sin éxito llamar a Moncloa en los días previos y advertir de los riesgos. El listado completo de llamadas, como digo, desmiente a Vivas, aunque el presidente ceutí insiste en su versión de los hechos.
10: Y están registradas las llamadas y podemos demostrar que se hicieron. Y en el 30, a las 12, nos contestó el director de gabinete diciendo que el presidente no tenía por qué hablar conmigo, que era un asunto de inmigración y que, por tanto, estaba tratándose de manera debida y adecuada.
7: Luego repasaremos esa lista de llamadas con Guillermo Lerma, aunque hoy la declaración sobre Ceuta, que lo mezcla todo, pero sobre todo, de verdad, la firma el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que mezcla la vivienda y lo de Ceuta.
11: Si las fronteras de Ceuta, de España y Europa han sido vulneradas en lo que es una invasión que no podemos permitir, necesitamos que se actúe con urgencia y contundencia, no solo en defensa de la seguridad y de la soberanía nacional, sino para evitar, por cierto, os hago una reflexión, ¿no es el intento de desahucio de más de 80.000 españoles de sus casas como algunos quieren en el tiempo?
7: Antonio Garamendi. De cara a mañana ya sabemos que Podemos votará sí a los dos decretos sobre vivienda en el Congreso de los Diputados. La posición de Junts sigue siendo hasta ahora un misterio. Esta tarde noche va a reunir a su ejecutiva. Veremos qué deciden. Y Pedro Sánchez, que sigue con su optimismo razonable. Hace unos minutos Pedro Sánchez ha subido este vídeo a sus redes sociales.
12: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen. A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas. A los pequeños propietarios o a los fondos buitre. La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes, cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de
7: aquí. La ministra Isabel Rodríguez esta mañana con Aymar defendía el decreto, aunque ha terminado admitiendo que muchas de las medidas, por ejemplo, la regulación de las

0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: Què tal? Avui mirem al cel amb preocupació. Perill alerta roja prevista, ja sabem, fins a les 2 de la matinada, que podrien acumular a la Safor fins a 90 litres per metre quadrat en una hora, o bé 660 litres acumulats en tot just 12 hores. Un episodi que també podria incloure la presència de pedra i fortes ratxes de vent. De moment, i això és la notícia, perquè a pesar dels mals vaticinis, no plou a la nostra comarca. Però davant del que ens pot vindre damunt, s'han pres ja les primeres mesures, passem a conèixer-les. En primer lloc, Renfe ha suspès la circulació dels trens del servei de Rodalies a València a causa de les condicions meteorològiques. Té totes les dades el nostre company Daniel Arrit. Daniel, bona vesprada.
3: Així és, Enrique, molt bona vesprada. La veritat és que l'ambient ací a l'estació de Renfe de Gandia és molt més tranquil·la del que és habitual. Des de les 18 hores i fins a que millore l'horatge, estan suspesos tots els trens de Rodalies, on s'inclou la línia València-Gandia. També se suprimeix la circulació dels serveis de mitja distància amb origen i destinació a la ciutat de València i els trens de llarga distància del corredor mediterrani, és a dir, Euromed i Intercity, que enllacen la Comunitat Valenciana amb Catalunya. Unes mesures que Renfe adopta a causa de les condicions meteorològiques amb alerta roja i a partir de demà, les 12 de migdia, hi ha nivell taronja. Suspensions de trens s'assenyalen des de la companyia per tal de garantir la seguretat dels viatgers i dels treballadors. Com dic, Enrique, si la situació de l'horatge millora, la companyia anirà restablint de manera progressiva els horaris habituals. Per això, recomana als viatgers que estiguin atents als canals oficials de comunicació de Renfe. Qualsevol persona que necessita informació pot telefonar al 941 00 41 o al 912 320 320. També al canal X Info Renfe i en la pàgina web renfe.es. Renfe assegura, Enrique, que ha habilitat canvis i devolucions sense cost per a totes les persones afectades. I torni a repetir els dos números de telèfon per a qualsevol informació. 941 00 41 o al 912 320 320. I això és tot, Enrique. Anirem informant com evoluciona esta situació.
2: Moltes gràcies, Dani, per aquest mateix motiu de l'alerta. La Conselleria de Sanitat ha anunciat també que va reprogramar-se les intervencions quirúrgiques previstes amb excepció de les urgències oncològiques i alta prioritat 1, així com les cites en consultes i proves diagnòstiques en els departaments de salut de les províncies tant de València com de Castelló a causa d'aquesta alerta roja per pluges, amb el que s'inclou, doncs, com no, aquest departament de salut de Gandia. La Conselleria de Sanitat ha adoptat aquestes mesures amb la finalitat de salvaguardar la seguretat i per evitar desplaçaments. En el Departament de Salut de Gandia, les cancel·lacions corresponen a la vesprada de 8 dijous. D'igual mode, els centres de salut romanen ja tancats durant la vesprada d'avui des de les 15 hores. Per a la cura d'urgències, els punts d'atenció continuada estaran oberts en el seu horari habitual fins a les 8 hores de demà. Aquestes mesures podran ser modificades en funció de les actualitzacions que Emet vaig realitzant sobre l'alerta per pluges. I davant de la situació d'emergència declarada, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ja ha emès igualment un comunicat preceptiu per a les diferents seus judicials del territori en el qual estableix que no existeix cap obligació de desplaçar-se quan concorrega un risc evident per a les persones o quan sigui necessari transitar persones com que puguen estar afectades per aquestes pluges. En tot, i mentre es romanga l'alerta roja declarada, no existeix cap obligació de desplaçar-se, ja que és per aquesta mateixa justificació suficient per a presumir la impossibilitat en material d'acudir a les actuacions jurisdiccionals o bé processals que hagin de celebrar-se en les zones afectades. No obstant això, no es declara una suspensió generalitzada de l'activitat judicial a fi de salvaguardar, com no, també els drets d'aquelles persones amb comptes pendents a la justícia o bé professionals que puguen compareixer sense dificultat i evitar així perjudicis derivats de demores innecessàries, en particular en procediments pendents des de fa molt de temps. I a les recomanacions habituals de precaució s'uneix el fet que estem en la prèvia de la Fira i Festes de Gandia amb els canvis que això suposarà. De fet, a aquestes hores ja es podem anunciar que l'acte del Tio de la Porra es trasllada a este dissabte al matí, igual que l'acte inaugural de la Fira, que va a desenvolupar-se també el dissabte, ja per la vesprada. D'esta forma, s'obriran espatis d'escolatges per a que els escolars puguen rebre el dissabte a primera hora el tio de la porra, ja saben, l'emblemàtic personatge que dona inici de manera tradicional a les festes patronals. En eixa finestra, en la qual l'horatge podria permetre el desenvolupament d'algunes activitats, també es preveu que a última hora, cap a les 20-30 hores, es pugui dur a terme eixa acte inaugural ja en la plaça Major de Gandia. Escoltem a l'alcalde de Gandia, a José Manuel Prieto.
3: Si les mesures de l'alerta ho permetixen i si desescalem en els nivells d'avisos d'AEMET i d'alerta del 112, els ciutadans i ciutadanes, els xiquets i xiquetes, puguen disfrutar de la seva fira i festes. Hem cregut convenient des del CECOPAL que el tio de la porra passi a celebrar-se en la jornada del dissabte. El tio de la porra eixirà el dissabte en el mateix horari previst, a les 9 del matí de l'Ajuntament de Gandia. Se concentraran així les bandes i anirà a tots els centres educatius. L'horari d'arribada a cada centre educatiu serà el que ja se va acordar amb els propis centres des del Departament de Cultura i de Festes.
2: I sobre l'activitat lectiva, la cosa ha anat com s'esperava. Es manté la suspensió de les classes. Així, demà divendres no hi haurà col·le en virtut del manteniment de les males previsions meteorològiques.
3: Tancar totes les instal·lacions municipals amb vigència en el moment en què entra en vigor l'alerta roja, mantindre el tancament acordat ja en el dia d'ahir i llançar les recomanacions que sempre des del CECOPAL i des de l'Ajuntament de Gandia, sempre per els canals oficials, ens trasllada el 112 i a EMET, que venen per davant hores adverses. Amb la qual cosa, amb un nivell roig d'alerta, les mesures se mantenen per al dia de demà. Les mesures de tancament, de restriccions i, per suposar, de suspensió de la jornada lectiva se mantenen per al dia de demà, que, a més, seria el dia d'inici de la pròpia fira i festes.
2: La regidora d'Educació, Esther Sapena, ha agraït especialment la implicació de tota la comunitat educativa i ha destacat que el tio de la porra no decau malgrat les circumstàncies meteorològiques.
4: Esperem que el temps ens ho permeta a la fira, com tots l'esperàvem. Crec que era molt més intensa perquè si hem reubicat totes les activitats en dissabte, diumenge i dilluns, doncs serà una fira amb un dia menys, però molt intensa. I agrair a tots els companys pel treball realitzat i aquestes hores tan complicades que crec que hem estat a l'alçada de poder donar amb previsió per a que les famílies puguin organitzar-se una resposta contundent, tot i que ara, quan tots veiem el sol, ens afecta i és difícil, però la seguretat dels nostres xiquets i xiquetes, 17.000 alumnes que té esta ciutat, va per davant de qualsevol malestar que pugui generar el fet de que al final no hagi plogut.
2: A més, la nacionalista apunta respecte al tio de la porra que en tractar-se d'una jornada no lectiva són les famílies qui hauran d'accedir als centres i acompanyar els escolars durant tota la celebració.
4: Estaran oberts, estarà obert l'espai del pati, a més, amb una invitació a tota la família perquè el dissabte és un dia no lectiu, per lo que els encarregats de vetllar per la seguretat dels xiquets i xiquetes seran les pròpies famílies. És una invitació no sols per als alumnes de centre, sinó també per a les seues famílies, que esta vegada sí que podran entrar dins del pati a acompanyar els seus fills i filles, nets o netes, germans i germanes, a gaudir del nostre entranyable tio de la porra.
2: El CECOPAL tornarà a reunir-se davant la previsió d'una possible desescalada durant la jornada de demà divendres per a valorar l'evolució de la situació i adoptar al mateix temps, si les condicions ho permeten, noves mesures respecte a la programació de la Fira i Festes. Els anirem donant totes les indicacions al respecte. I Cento Carbó, que en els últims anys s'encarrega de la percussió i animació de l'espectacle Tio de la Porra, ja ha llançat un missatge molt especial dirigit a tots els escolars de Gandia.
5: Estem en alerta roja. Molta atenció. El Tio de la Porra demà divendres no podrà eixir. Però tranquils, perquè el dissabte sí que eixirem tocar. El dissabte, dia 3, eixirem a les 9 del matí, concentració en la plaça de l'Ajuntament. Allí farem l'acte simbòlic de presa de poder. A continuació, el tio de la porra recorrerà tota la ciutat visitant els vostres col·les. Per tant, famílies, molt important, teniu que acompanyar els vostres xiquets i xiquetes a cada centre educatiu i allí esperar a que arribi el tio de la porra, a l'hora prevista, que ja sabeu. I després, a la una, concentració de totes les bandes en la plaça de l'Ajuntament. I gran final, el tio de la porra menja paixamorra, el tio del porrí menja paixamorrí.
2: I ja tenim l'embolic muntat, ja que l'Ajuntament de Gandia decretava ahir el tancament del poliesportiu i el cementeri, a més de la suspensió de les activitats a l'aire lliure, inclosa la fira d'atraccions amb el d'ajustament, que això suposa. I tot això sense cap alerta en aquest moment en marxa, perquè des d'EMET s'havia indicat que l'avís meteorològic taronxo era avui dijous, des de les 14 hores. I per què es van suspendre llavors ja ahir les activitats? Precisament li hem fet aquesta mateixa pregunta al comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa. L'autoritat del cos policial local ha assenyalat que no és l'EMET l'organisme al qual s'atén per a decretar el nivell local de suspensió d'activitats, sinó l'oficial que dona el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat a través del 112 i també les xarxes socials. Escoltem a Martínez Espasa.
6: Que la Generalitat Valenciana va decretar ahir la preemergència en avís taronja a les 12:31 hores de migdia. Per tant, a partir de les 12:31 estava en vigor l'avís taronja i l'emergència, la preemergència, que es diu tècnicament, de cara, diguem, a lo que era la vesprada d'ahir. Per tant, eixa és l'hora que l'Ajuntament pren com a referència per a acte seguit convocar el FECOPAL i prendre les mesures que ja vam repetir en altres ocasions, que en alerta taronja anàvem a suspendre activitats a l'aire lliure per a evitar situacions de risc.
2: Les classes no sols han suspès a Gandia, també a Benirredrà, que per la seva proximitat a la ciutat, i en tavernes, encara que això sí, així les classes estaven suspeses a partir sols de les 14 hores. Avui al matí els xiquets de tavernes han anat a classe i ahir tot va funcionar amb normalitat en esta localitat. Mesura similar es prenia en CIMAT, que se suspenia el servei de menjador i extraescolars per a esta vesprada. Escoltem a Emilio Fonseca, regidor de Seguretat Ciutadana de Tavernes, que assenyalava que amb la mateixa informació que Gandia, ells van adoptar una altra decisió que s'ha demostrat, finalment, que ha sigut la més ajustada vist el que està succeint.
7: Esta matí no hi havia ninguna alerta, entonces a partir de les 2 començava l'alerta taronja. Les classes, totes les activitats esportives a l'aire lliure, va suspendre's tot en la població fins a demà a les 12 del matí. Demà tornarem a fer una tercera copa, la reunim-nos tots per a veure la situació, analitzar el que ha plogut i per a veure què fem a partir de demà a les 12.
2: Una suspensió de les activitats a Gandia que també ahir van afectar al recinte firal amb la conseqüent pèrdua de negoci per a les atraccions que durant estos dies estan emplaçades, recordem, en el Parc Ausias Marc a motiu de la Fira i Festes. El president de l'Associació de Firers, Pepe Esteban, ha assenyalat que han perdut un dia d'activitat i, a més, també avui dijous anava a ser un dia de molta presència de públic, molt especial, a l'estat prevista la jornada de preus populars que tampoc podrem finalment gaudir d'ella. Escoltem a Pepe Esteban.
8: Sí, ayer ya nos mandaron, bueno, el comunicado que salió, luego nos mandó un comunicado el ayuntamiento, también nos llamaron por teléfono y mañana ya nos han dicho que hasta por la mañana que tengan una reunión que no sabremos mañana lo que puede pasar. Aquí todos los años siempre hay algún día que suele llover y tal, pero claro, ayer, pues mira, ya es un día que hemos perdido, que aunque no sea feria, pero hoy es un día que viene mucho público a la feria, hoy era el día de precios populares, mañana también estamos ahí pendientes.
2: Vist el panorama i després d'assegurar les seues atraccions per a que pogueren fer front a les inclemències meteorològiques, molts firers han abandonat ja el recinte firal. El que no sap el responsable d'este col·lectiu de firers és quan es fixarà el nou dia en què seran vàlids els preus populars en la Fira de Gandia.
8: Pues no lo sé. Esto habrá que hablarlo, lo tendremos que hablar. De momento no te puedo decir nada. Muchos compañeros pues han ido, unos viven en Alacuás, otros en Aldaya, otros en Valencia, pues se han ido a casa. Al decir que ya no sabría.
2: I encara amb temes de la Fira i Festes ens referim a la sisena edició de l'acte cívic que es desenvoluparà el diumenge 4 d'octubre a les 12:30 hores en el Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Gandia. Un esdeveniment en el qual es distinguirà referència de la cultura, la ciència, l'esport, l'educació i també l'acció social de Gandia. En aquesta ocasió es reconeixerà al Club de Pesca, al Club Natació i Esports de Gandia, a més de presentador i locutor i molt vinculat a esta casa Ràdio Gandia, Ximo Rovira, amb mencions especials. D'igual forma, s'entregaran distincions al mèrit a la Federació de Falles de Gandia, Lluís Banyó, de Pintures Mondúber, la Safor en Palestina, a una inclusió, Volta a peu del Raval Memorial Vicent Manyó, unitat mixta d'I+D de tecnologia per a estudis marins, UTEM, docents de la Safor en lluita, Acostel i Autis, enginyers, els presidents de Ascensa d'Estí Safor, també Maria Bravo de la llibreria Ambra i Vicent Borrull del bancal de Cento.
1: Radio Gandia. Cadena Ser.
9: ¿Y si el Pilates fuera también uno de tus momentos favoritos del día? Descubre Pilates Reformer en Cresport Fisioterapia. Grupos reducidos, un ambiente premium y una experiencia pensada para disfrutar mientras mejoras fuerza, movilidad y elasticidad. Entra en cresport.com y reserva tu plaza. O llámanos al 699-577-109. Cresport Fisioterapia. Muévete, disfruta, evoluciona.
10: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
11: Atención, en Joyería Rosana seguimos con nuestra gran campaña de liquidación con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4 Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan. Nuestro nuevo horario de lunes a viernes de 10 a 1:30 y también lunes por la tarde de 5 a 8.

0: La SER, el sonido de la vida.
1: Estem ja de tornada. Després d'aixe especial monotemàtic amb motiu de l'alerta meteorològica, recuperem un altre assumpte d'actualitat al marge del temps de la Fira i Festes. Donar-los compte de l'última hora de com avança el cas de les agressions a tavernes de la Valldigna. La Guàrdia Civil ha detingut 5 homes, 2 d'ells menors d'edat, per l'agressió patida per un home magrebí, ocorreguda el mes de setembre passat en tavernes i que està sent investigada com a delicte d'odi. Fonts de la Guàrdia Civil han informat que els 3 detinguts majors d'edat seran posats a disposició judicial avui dijous si no hi ha canvis. L'agressió, que va ser gravada en vídeo i difosa a través de les xarxes socials, es va produir la nit del passat 19 de setembre en les festes del municipi. En estes, el jove magrebí, el d'origen magrebí, va ser apallissat i un altre xic senegalès va patir una agressió prèvia que va tindre com a resultat una fractura de mandíbula i que va requerir el seu ingrés en un centre sanitari. La pròpia delegada del govern de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmat estas primeras detenciones.
2: La Guardia Civil ha procedido durante la mañana de hoy a las detenciones a la detención de 5 personas por delitos de odio y graves lesiones.

I acabem, com no, amb aquesta cançó, en la previsió de l'horatge per a demà. A aquestes hores ja se sabran les previsions de l'horatge de memòria. Estem en alerta roxo fins a les 2 de la matinada. Després passarem a taronxo fins a les 12 de migdia per a proseguir en grogo fins a les 12 de la nit de la matinada, de divendres al dissabte. La desescalada de previsió de pluges també anirà en conseqüència. De 90 litres per metre quadrat en una hora, passarem a menys de 60 litres fins a arribar als 30 litres coincidint en l'avís groc. Ho deixem així. Ja saben que tornem demà a les 7:20 amb el matinal i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Vaig molt en compte i més en aquesta alerta roja que recomana acudir a tots els llocs que siguin més segurs. Com sempre, gràcies per estar ahí. Continuarà al calor de la ràdio, al calor de l'acer. Adeu.